Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
5: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camión, grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uyer.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al telèfon 972-703-111.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: Hey, what's up? It's your buddy.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyé, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Es preocupa especialment com evolucioni doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
1: Doncs Gemma Permanyé, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en...
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
4: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
3: Però si t'hi havies matriculat en català?
5: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Μπόνζα. Λίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat al Vallès Occidental no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
3: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carma de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
5: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
3: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
3: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Patricia Zavala.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sant Menat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Play, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Música tranquil·la i relaxant per encetar el Hit Parade nostre de cada dia. Bé, de cada dia no, però sí de cada setmana. Ja ho sabeu, són els 70s, els 80s i els 90s en una hora de ràdio. De ràdio, he dit. Quan era petit, permeteu-me, no sabia dir Andorra. I escolteu-me els companys i companyes que m'escolteu des d'Andorra, perquè deia en roda. I deia, on anem, papa? Andorra. En roda? No, Andorra. Andorra, gran país que ens escolta juntament amb Formentera i Eivissa, també juntament amb el Ripollès, juntament amb l'Empordà, amb el Bages, el Baix Llobregat, amb tota la província de Lleida i, de fet, com he comentat, Andorra i també a Ses Illes. Benvinguts a aquesta hora d'aquest humil programa que presento setmanalment i que es diu Hit Parade, recuperant allò que va fer molt mal als 70s, 80s i 90s. Ara mateix anirem a l'Anglaterra de l'any 1980. Suposo que nois i noies, depenent de l'edat que tingueu, havíeu ballat lents a la discoteca, no? Possiblement us vareu casar alguna noia amb aquell noi que s'arremblava tant a l'hora dels lents, no? Es partia les sessions i entre Italo Dance o música pop o disco o funk o el que fos, sempre baixaven, posaven una cançó més tranquil·la i entraven les balades i tenies que fer com allò de quien fue a Sevilla perdió su silla, el joc de les cadires, no? I demanar algú per ballar. Doncs bé, això em recorda molt la discoteca Gucken quan a l'any 80 un home amb pinta de John Lennon, amb ulleres i tot, britànic 100%, va ser número 1 amb la seva banda. Una banda que es feia dir The Corgis. Una gran cançó que, per cert, ha sortit amb

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Mare de Déu, senyor, com ha canviat tot, eh? I especialment la música. Ara les cançons fan... I això era una obra mestra, creadores de Manic Monday, Walk Like an Egyptian, Heidi Shade of Winter, Susanna Hobbs i la seva banda, les Bangles, que vol dir braçalet, aquells braçalets oberts, eh? Això es deia la flama eterna, Eternal Flame. Aquí aniria bé ara posar Stevie B amb aquella cançó que va ser número 1 al Billboard el 90, que es deia Because I Love You. I ara mateix una mica de Ronald Orzabal de la Quintana, que era mig anglès, bé, és mig anglès i mig basc, i Kurt Smith, britànic 100%, un gran duet que s'ha tornat a reunir i que es diu Tears for Fears, llàgrimes per les pors. Molta atenció, aquest va ser un dels seus primers èxits juntament amb Shout. Això es deia Tothom vol

Camp. Hem escoltat, entre d'altres, The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime. Tothom n'ha après alguna vegada. The Bangles, Eternal Flame, Everybody Wants to Rule the World. Tothom vol governar el món amb Tears for Fears. I ara, duet britànic, famós pel Such a Shame, quina vergonya, amb aquest It's My Life. Eren directament Talk Talk, que donen pas als creadors de Don't You Want Me, Baby. En aquest cas, una cançó que no és tan coneguda, d'una gran banda totalment a l'actualitat encara activa. Es diuen The Human League. Molta atenció a aquesta cançó. Suposo que més d'una o més d'una la recordareu, tot i que no era, com he comentat, de les seves més conegudes. Això es deia The

0: Escoltes a Jordi Casas, l'únic usuari d'Instagram que no té un Lamborghini.
1: Hit Parade Stars on 45.

Aquí tenim directament a Gordon Matthews Sumner Sting, aquest vocalista britànic de líder de The Police, que va treure grans cançons al llarg dels 80s també i dels 90s, per exemple, a Englishman in New York, un anglès a Nova York, o aquesta que diu Estarem junts, We'll be together. Una de les grans produccions de Sting aquí al Hit Parade. Us fa costat Jordi Casas arreu de Catalunya, Andorra, Formentera, Eivissa, ara mateix, amb una cançó que, pel títol, pot recordar allò de quan menges massa cigrons, llenties, faves, pèsols... En definitiva, també una mica de col fermentada, no? Infatuation. Són coses meves, no em feu cas. Aquí el tenim, és Rod Stewart.

0: Francesc Parell, en Jordi Casas.
1: Ahir vaig anar a tarda vespre. Bueno, van organitzar una festa dels que anàvem al col·le i vaig anar a la allà, que érem uns 60. Com diu, nen? Hi ha gent que, no la coneixia, eh? No la coneixia, tio.
2: Hit Parell, ens fem grans.
3: Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parell.

0: directament des de Montreal al Quebec? Doncs mira, ara mateix, cafè.
1: Cases, ets un inútil. Aquestes bromes no fan gens de gràcia. I molt menys quan imites aquell avi.
0: Bé, ho reconec, és del Quebec. Sóc una miqueta infantil, eh? Són del Quebec, o eren del Quebec, de... Doncs un cafè, home! Del Canadà, caram. On hi ha el parc Yellowstone del Osyogi i Bubu. En sèrio, eh? Està allà al Canadà. Doncs bé, arribaven Transix a aquella època amb grans cançons com aquesta que es deia Living on Video, vivint dins un vídeo. Això s'ha complert. El lloguer, el preu de la vivenda dalt de tot i la gent tot el dia amb el mòbil, a l'Instagram, al Facebook i al TikTok. És a dir, vivint pràcticament, doncs, a dins d'un vídeo call de Radio Star. Una mica de Bites and Clark, de Depeche Mode, Yara Suri, Alison Myatt.

York de Depeche Mode i Yara Azur, Alison Mayet amb Yasu, amb una cançó que es deia Don't Go, donant pas ara una mica de funky amb la veu de Lionel Richie, que era el líder de The Commodores, amb això que es deia Tochu Casa, Brick House.

0: Has hit parade amb Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic típic posant la ràdio i només sento que reggaeton.

Companys i companyes, era l'any 1995 quan un noi d'origen italià però nascut a Suïssa, Roberto Concina, més conegut com a Robert Miles, va treure aquesta impactant peça que es deia Children, el pare de la música Dream, que malauradament ens va deixar l'any 2017 a Eivissa degut a una llarga malaltia. Descansi en pau Roberto Concina, que ha fet ballar a milions i milions de persones amb les seves cançons. Ara, Rollo Sister Bliss i companyia. Fa poc ens va deixar el vocalista d'aquesta banda i d'aquesta cançó, els Faithless, també una banda britànica que va triomfar a mitjans dels 90. Encara treuen alguna cosa, però això era brutal. Anem a recuperar aquesta gran cançó que vaig tenir el privilegi en el seu dia de posar com a exclusiva en una gran emissora de ràdio. Faithless, això es deia Insomnia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar com a mínim fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i tentatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com Els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Amb Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte, Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
3: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Show. Hey, check this out.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Què passa?
3: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
4: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: Michael Patrick Kelly.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà. S'han activat diverses dotacions terrestres dels bombers, un incendi que ha afectat uns vehicles i que s'ha propagat per vegetació forestal. Sembla que ara hi ha també un alert de confinament. Ens ho confirma el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, fa pocs minuts ha arribat una alerta de confinament als barris de Bruguers, de Can Tries, de Gavà, a Sant Climent, a la població de Sant Climent, i també en un barri concret de Viladecans, el barri de Miramar. Per tant, doncs aquesta és l'última hora que podem informar des d'aquí. Continuen treballant tant mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat, doncs, farà qüestió d'una hora, una hora i escaig.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem, des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
5: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs començarà doncs a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs serà doncs a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
3: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvorany de les obres de la línia 9 del metro, que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al Parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. Welcome to Germany!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Hallo alle Farben.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans, i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
4: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
3: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots a PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries. Mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions a Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aeris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar importància a las seves paraules.
3: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
2: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer camió-grua, soldador-soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uyer.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al telèfon 902-703-111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja, retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Consultoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hem de començar novament parlant d'incendis. Un de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. És un incendi d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries i, segons dades provisionals dels agents rurals, afecta 25 hectàrees. I un altre, Navarcles. S'han activat fins a 24 dotacions i 3 mitjans aèris. És un incendi de vegetació als marges del pont de Cabriana. S'ha enviat un és alert a la població de la zona perquè es confinin dins de les seves llars. En total, unes 360 persones. El foc, a més, ha obligat a tallar l'enllaç entre la C-25 i la C-16 en els dos sentits. I estem pendents, ja ho sabeu, des de fa hores, d'aquest incendi a Gavà, que ha obligat al confinament. Per saber com està ara ja la situació, parlem amb el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sembla que la situació evoluciona favorablement. Segons els bombers, sembla que tenen encerclat el front de l'incendi i confien que pugui estar estabilitzat en les properes hores. Es mantenen, això sí, les mesures de precaució. S'ha aixecat el confinament del barri de Brugués, es manté el de Can Tries i la carretera de Begues ja ha estat oberta a la circulació. Per tant, continuen treballant. Em sembla que són uns 35 mitjans entre aèris i terrestres i el que fan doncs, és lluitar per veure si poden estabilitzar-lo ben aviat i dedicar doncs, esforços als altres incendis que hi ha pel territori.
2: Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho sentíem, de fet, els bombers feia una estona a través de X deien de prioritzar alguns incendis perquè tornen a tenir aquesta tarda simultaneïtat. I és que l'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi i, a més, hi ha localitats on s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals, falleres o activitats amb foc i material pirotècnic. El Servei Meteorològic avisa de temperatures importants per sobre dels 40 graus. A Portbou s'ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. I un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas, Mel de Calafell. L'avís del 112 s'ha rebut a 3:15. Malgrat les maniobres, ha estat impossible salvar-li la vida. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Hey, what's up? It's your buddy.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Viles Puig.
1: Viles FM.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Simultaneïtat d'incendis de vegetació. Novament aquesta tarda us hem anat informant. D'entrada tenim confinats els veïns a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent, i la última informació és que s'ha confinat Sallent en tota la seva totalitat. Recordem amb aquest incendi que ja porta estona a Navarcles. També tenim confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i algunes cases en aquest incendi que està entre Aiguamúrcia i algunes zones properes del Pla de Manlleu, també Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat. Això sí, a Gavà ja s'ha perimetrat i hi ha un altre incendi des de la primera hora de la tarda, però evoluciona molt favorablement i s'ha aixecat l'ordre de confinament. David Borrell, cap dels bombers, ha destacat les condicions complicades en què s'està treballant aquesta tarda. L'escoltem.
5: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
4: I per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també ha comparegut fa tot just uns minuts, ha demanat complicitat a la ciutadania davant la situació que estem vivint d'altes temperatures i amb aquests incendis que posen en risc les persones i també l'entorn.
6: Estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
4: Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic avui han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats. El president Illa ha negat que hi hagi hagut negligència. I el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos ha alertat que durant el primer semestre de 2026, els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys. I els Mossos d'Esquadra que alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Són bandes que avui, per exemple, hi ha hagut una detenció, la banda que s'autodonava dels 300 que operava a Sant Andreu, a Sant Martí i a Nou Barris amb violència.
7: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: I realment va estar així. Va marcar un abans i un després aquest Flying Tomboson del Safri Duo, Fly It Alive. Amics, amigues, senyores i senyors, què tal, com estem? Com prova? Una nova edició del VIP 45 avui amb un inici espectacular. Safri Duo. Directament des de Dinamarca, amb els seus ja components, el mateix Uff Severi, Morten Freys, i un Play It Alive, el de Bongo Son, boníssim. Amics, amigues, jo mateix un servidor fent la feina. Josep Lloret, som-hi.
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos de 33.
0: Hem començat forts, molt forts, però relaxem-nos una mica. I fem-ho amb estil. Amb aquella qualitat que toca i pertoca. Era Gazebo. Un home nascut a Beirut, criat musicalment a Itàlia. I amb cançons, que no cal dir-ho, boníssimes totes elles, entre les quals aquesta que es va fer molt i molt popular, segurament una de les més populars dels 80, l'any 83. Qui no recorda aquesta? Entranyable. I like Chopin. Així que som-hi, comença ara mateix el VIP 45.

0: El que és genuí i autèntic mai passa, tingueu clar. Aquí teníem els germanets Louis i George, els germans Johnson, The Brothers Johnson, aquest duet americà a la dècada dels 70 amb una de les seves cançons que ara mateix sonava en el VIP 45, és aquest Stomp. Aquestes són les cançons, aquests són els èxits, les melodies que repassem en aquestes 3 dècades. Ens agrada molt fer-ho, als 70s, 80s i 90s.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Més coses, més èxits, ara mateix amb Clio. Això va estar èxit a l'any 87. La cançó que està sonant es diu Go Go Daimo, aquesta.

0: Time Out Clio. Cançons com aquesta i d'altres vaig tindre doncs el privilegi de poder escoltar i presentar en aquella dècada tan destacada a nivell musical com va estar la dels 80, i encara més en aquest moviment doncs que movia masses a l'Italo Disco.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Nit 45.

0: I en aquesta edició del Vic 45 també hem volgut escoltar i recordar els ATV. La cançó, el Don't Stop.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. Vic 45.
2: You are really something. I don't believe you. All you do is talk. So

0: I després d'aquest Don't talk about it, no parlis ni facis això. Era Swan directament des d'Itàlia. Llavors arriba General Caster i poca cosa més. De fet, era això l'Italo Disco. La gran majoria Once It Wonders i èxit i fora. Records que nosaltres ara mateix doncs escoltem aquí en el VIP45. Cançons i melodies que es donen cita i que nosaltres, doncs, us presentem en aquesta sintonia i en aquest programa. Més coses.
1: Això era un èxit.

0: Bé, ella en aquell moment ens deia que era una noia molt inquieta, amb aquest Reckless, era Neja. Ella es diu Agnès Cazziola. L'any 1999 estava d'enhorabona amb les seves cançons i els èxits doncs, que també es recorden en aquest Hit 45. Reckless. Èxits, cançons que aquí no s'aturen.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Hit 45.
0: Això és boníssim. Així de clar. Odyssey, des de Estats Units. Increïbles. Una vegada més, amb aquest Going to

Una mica sí, Going Back to My Roots, tornant en aquelles arrels. Odyssey, un trio doncs, que arribaven directament des de New York, Estats Units, i que llavors es van afincar al Regne Unit. I des de llavors, cançons com aquesta. Grans records que nosaltres escoltem aquí en el VIP 45. Eren els Odyssey. VIP 45, els

0: que fos necessari. Alberto Carpani, malauradament, ens va deixar el passat 2020, però el seu llegat musical és extens i ampli. Aquí una d'elles, el Cine Sound Now Now. Una cançó del passat 1999.
1: VIP 45, els

0: L'impulsor i productor va estar Mauro Balabasi. La primera cançó de My Man, l'any 1983, aquesta que hem escoltat. Genial! Hipnòtic Tango. A més, la versió maxi-single és realment espectacular. La seva tonalitat és brutal, de veritat. Increïble, una vegada més, hem escoltat i recordat els My Man aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: I va estar cap a finals dels 90 quan Bob Marley amb una... Bob Marley no, van ser els Funky Star Deluxe que van fer una versió brutal d'una cançó de Bob Marley. Això volia dir, el Sun is Shining. Una cançó trepidant que ara mateix sona aquí en el VIP 45. I marxarem, queda poc ja. O sigui que aprofitem el temps.

0: 45.
1: I ara sí, marxem. I ho fem amb Lee Morrow i el Mr. Fantasy. Amics, amigues, us emplaço a una nova edició del VIP 45. Aquí en aquesta sintonia. Que vagi, doncs, molt i molt bé. Adéu-siau.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: And now for my next number,
2: DJ S.
1: I'd like to return to the

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més arriba Hot Dance 80 a la vostra sintonia. Durant quatre temporades a Hot Dance 80 hem estat fent la història de la música disco. I la història de la música disco la setmana passada va arribar, doncs, a la fi del seu programa i res, comencem, doncs, una nova etapa de l'Italo Dance.

I la història de l'Italo Dance la comencem amb Alberto Carpani, conegut pel seu nom artístic com Albert One. Fou un cantant, DJ i productor italià, conegut pels seus èxits d'Italo Dance a finals de la dècada dels 70 i començaments de la dècada dels 80. I anem a escoltar, doncs, el primer tema de l'Albert One, a Hot Dance 80, que no és un altre que Turbo Diesel.

Albert Juan va començar a cantar molt jove en un grup provincial. El 1982 va arribar el primer èxit dance titulada Yes, No Family, escrita per Enrico Ruggeri, interpretada sota el pseudònim de John Hassell. Va aconseguir el reconeixement el 1983 amb el llançament de la cançó que estem escoltant, Turbo Diesel, per Baby Records, resultant ser tot un èxit mundial. Més tard varen sortir altres senzills com Heart of Fire, Lady O i Secrets, en els que també Albert One fou el productor. I el propi tema que escoltem d'Albert One s'anomena Secrets. Secrets. Secrets. I'm silent.

Albert One també va ser el productor de senzills de Lorella Cuccarini, Heather Parisi i fins i tot la mateixa Rafaela Carrà. El primer capítol de la història de l'Italo Dance ens acompanya Albert One.

Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Això és Rhythm as a Dancer, el ritme per a ballar. Ho fem amb els Snap. Així doncs, benvinguts a una nova edició en la que avui ballarem amb els 90s.

Els primers a entremitjar la pista central de Hot Dance 80 han estat els Snap amb el seu Rhythm is a Dancer. El proper a entremitjar la pista serà Alban Mbappa, més conegut pel seu nom artístic Dr. Alban. Músic i productor nigerià suec, va tenir fama internacional als anys 90 amb estils com el techno reggae, dub house i dance. Aquest va ser un gran èxit del Dr. Alban. Us en recordeu? Vinga, va, doncs, cap a la pista central amb Sing Hallelujah. Des del seu The Very Best of 1990.

0: Anem a trepitjar una altra part del planeta.
1: Sí, és que anem a escoltar les Spice Girls.
0: Sí, sí, les Spice Girls ens porten el seu wannabe.

veiem la Susi a l'altre cantó de... del vidre. Aquí no, aquí no tenim vidre. Seguim a Hot Dance 80, a Mayfield 65, amb Blue Dada Beam. I anem amb una dona que tota la seva fortuna... No, no se l'ha gastat tota, perquè té moltíssima fortuna. Però s'ha gastat molts calés a passar pel cirurgià. La coneixem, que sí que la coneixem. Va ser una de les primeres a utilitzar l'autotune. És la Cher, Yes Believe. Recorda d'estar sintonitzant Hot Dance 80 a 20 emissores arreu de Catalunya. Ens pots estar sintonitzant des del Maresme, des d'Osona, des de Lleida, des del Ripollès, des del Penedès, des de les Terres de l'Ebre, al Moianès. I no em vull deixar ningú, va. Escoltem la Cher amb el seu Belief. Avui amb aquest especial que dediquem a la música dels 90s.

que no em volia deixar ningú. M'estava deixant els companys de l'Alt Empordà. I és que se'ns escolta a Cadaqués, se'ns escolta a Vilafant i a tots els altres llocs, he dit. I és que ja portem 13 anys en antena, que són uns quants programes. Tants programes com 443, em sembla. La música de la Cher és la que ens acompanyava i ara ens arribarà un altre protagonista que va tenir molt d'èxit a les pistes de ball, és Hathaway.

0: Avui recordant la dècada dels 90. Hathaway ens portava el What is Love. I ara què us sembla? Anem a ballar un mambo?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Us explico una anècdota o no us explico una anècdota? Era el començament dels 90s i estava a Ràdio 15, Sant Bartomeu del Grau. Érem tres companys i jo. En Pep Vila, en Pep Combreres i en Miquel Valdillas, que en pau descansi. Ens vàrem anar tots quatre amb el Golf GTI cap a Sitges. I al carrer del Pecat, amb un, no diré qui, no vaig ser jo, agafa i li foten una engrapada al cul a una dona, entre cometes. El comentari que vàrem sentir va ser «Esa mano!» i vàrem sortir corrent quatre tios carrer del Pecat en amunt. I sonava aquesta cançó.

Esa mano. Una anècdota de quan érem jovenets. Vaig néixer el 1964 i això va passar el 90, 91. Vinga, abans, anem del carrer del Pecat cap a Rotterdam. Des d'allà ens arriben els Venga Boys. Amb bom, bom, bom, bom, bom, bom.

La música dels Venga Boys. Ja veieu quina lletra té la cançó, però bueno. La que sí que escurro una mica les lletres és aquesta.

una llatina que és cantant, és actriu, i el seu cul no sé en quants milions el té assegurat. Algun dia tindrem de fer cas de les revistes del cor i veure en quant està assegurat el cul de la Jennifer López.

Amb els mitjans que hi ha avui en dia, doncs mira, acabo de... de cometre un error. Perquè he dit que la Jennifer López va assegurar el seu cul, no sabia la quantitat. Durant molts anys es va dir que el tenia assegurat amb 27 milions de dòlars. Però ella ho va desmentir. Això és el que acabo de veure ara pel Google. I ja que estem parlant de llatins, Ricky Martin, Living la vida loca. Això funcionava a les pistes de ball en els anys 90.

Visquen la vida boja. Living la vida loca. I és que normalment el Ricky Martin no el posem ni en pintura a Hot Dance 80. Però s'ha de reconèixer que té una carrera musical doncs, important arreu del món. Com també la té aquest home. Miami. Oita, està fent una versió del The Beat Goes On dels Whispers. Sabeu qui és, no?

Escolteu la cançó del Will Smith? Doncs la lletra no, però la música surt d'aquesta. Això és The Whispers i això és And The Big Goes On. Però això no és dels 90s. Això és dels 70s i sona així de bé. Això no podem dir que sigui un hot version, perquè el Will Smith l'únic que ha fet és agafar la música.

0: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
1: Recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic hotdance80@gmail.com, el 80 sempre amb números.
0: Very well. Hold on.
1: El Facebook, el Twitter.
0: You're through.
2: Thank you, operator.
1: Hi. I el telèfon, que pots enviar notes de veu al 618-76-78-74. 74.

0: I avui que tenim de convidar de la Susi als estudis de Hot Dance 80, li estem posant la música que ballava quan era joveneta.
1: I tant que sí.
0: Ballava del Technotronic?
1: Pues sí.
0: Pues sí?
1: Sí.
0: I de la música comercial del Technotronic anem a Bob Sinclair.

La música de qualitat de Bob Sinclar. Però ara ho comentàvem i potser no és una cançó doncs, que tingués molt d'èxit. La que em pugem ara, posa't les piles, eh, Susi?

Una cançó que va ser un himne a les discoteques i a l'Illa Blanca. No podia ser una altra que el malaurat Robert Miles amb el seu Children. Avui, però, acabem amb aquesta. Una forta encaixada des de els estudis centrals de Hot Dance 80, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado. I avui hem tingut en directe als estudis a la Susi Bautista Navarro. Susi, encantado de tenerte con nosotros y espero que no sea la última vez. Igualmente.